0: la mejor selección de éxitos. Los artistas que más te gustan están todos aquí. Y esta es una clara prueba, porque no paramos de ponerte números uno y tengo para ti más. Quédate, los escuchas todos.
1: Arriben les festes de Can Picafort. No aturarem fins al 16 d'agost. Proves esportives, ball de bot i pujada al pal ensabonat. La música en directe de la Festa Blanca del dissabte dia 8 o el passacarrers i Festa Flower Power del divendres dia 14 a la plaça Cervantes. Però això no és tot. El dissabte dia 15 d'agost, a Mollada d'Àneres i per acomiadar les festes, al Gran Castell de Focs Piromusicals. Consulta el programa al Facebook de l'Ajuntament de Santa Margalida. De l'1 al 16 d'agost, festes d'estiu a Can Picafort.
2: Radio, televisión, digital, internet, fibra, wifi. Fitwi siempre contigo.

0: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
1: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace CIU Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
2: Más info en fitbui.com.
3: Escúchanos online. fitbuiradio.com. Non-stop music mix.
4: Está arrasando en las pistas de baile el croata Topit con esta canción. Se llama In Your Arms.

0: que todos y cada uno de los artistas que más te gustan desfilan por aquí, por la radio número uno del dial. Nosotros somos la única que te pone lo que quieres escuchar. Eso sí, marcamos la diferencia siempre con la mejor selección de éxitos, canciones imprescindibles.
1: Arriben les festes de Can Picafort. No aturarem fins al 16 d'agost. Proves esportives, ball de bot i pujada al pal ensabonat. La música en directe de la Festa Blanca del dissabte dia 8 o el Passacarrers i Festa Flower Power del divendres dia 14 a la plaça Cervantes. Però això no és tot. El dissabte dia 15 d'agost, a Mollada d'Àneres i per acomiadar les festes, al Gran Castell de Focs Piromusicals. Consulta el programa al Facebook de l'Ajuntament de Santa Margalida. De l'1 al 16 d'agost, festes d'estiu a Can Picafort.
2: Escúchanos online.
3: Fitwiradio.com.
4: Non-stop music mix.
3: Fitwiradio.

0: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
1: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate de ensalada granel a 2,09 € el kilo, el chuletón de ternera balear al corte a 19,95 € kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 € kilo y el hojaldre de manzana a 2,50 € unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favoritas? Nace CW Legal. Un servicio jurídico 24 horas disponible, incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
3: Más info en fitwi.com.
4: Esto es lo que hay en Fitwi Radio. Sintoniza la diferencia.

0: La Catedral de Mallorca recupera este viernes una de sus tradiciones más antiguas por la festividad de la Asunción. Tras las vísperas solemnes, la imagen de la Mare de Déu Morta será trasladada en procesión desde el altar mayor hasta su histórico llit, instalado ante el portal principal de la Seu.
1: Del altar mayor al portal principal, la Mare de Déu Morta volverá a recorrer la catedral en una procesión recuperada hace 3 años para poner en valor una de las tradiciones más arraigadas de la Asunción en Mallorca. La protagonista es una talla del siglo XVI que descansa sobre una urna barroca, rodeada por 4 ángeles que sostienen un palio de seda. Todo el conjunto se completa, como marca la tradición, con albahaca y mirabel.
2: El canonge Pere Joan Belloto va sufragar una magnífica urna de fusta tallada, policromada i daurada per acollir la imatge gòtica. El seu escut d'armes encara és visible en el monument i mostra l'arbre del seu llinatge, l'alzina. Al voltant de l'urna es disposen 4 magnífics àngels custòdics, 4 escultures també en fusta policromada que sostenen les llargues vares del dossel de seda. Així es van configurar el que coneixem com el llit del pal·li, la imatge de Maria sobre l'urna, protegida per un pal·li i custodiada per 4 àngels.
1: El traslado tendrá lugar este viernes después de las vísperas solemnes de las 8 de la tarde cantadas por la Capella de la Seu. El sábado, festividad de la Asunción y patrona de la catedral, se celebrará la misa conventual solemne a las 10:30 de la mañana.
3: La Mare de Déu Assumpta és la patrona de la Seu, és la titular de la Seu. I per tant, per aquest motiu, nosaltres ho vivim amb més intensitat. És a dir, tot mos dona un poquet aquesta, que aquesta solemnitat per nosaltres sigui molt viscuda, que la preparem molt i que de qualque manera pues, li donem tot l'espai que se necessita. No? Per nosaltres és un dogma de l'Església Catòlica, a dir, és una veritat de fe en la qual creiem que aquella que va ser la mare del Salvador, de Jesucrist, no podia conèixer la corrupció del sepulcre.
1: El llit de la Mare de Déu Morta permanecerà instal·lat en un portal major i podrà visitar-se del 17 al 22 d'agost. Una tradició que vuelve a unir patrimonio, liturgia i devoció popular bajo les bòvedes de la Seu.